Allò que ha anat a quina tienda si té que la mina tinta o que no un passis que n'hi ha ni a assassinar a que m'has fet xoanys de rosa ni a qui per a quina sa allà hat a si creix que un janeja o et creix que hi punxa o i n'ha que amb tata esquí a Santa Rosa de Lima allò que hi ha amb tata grequeja Ucatau que ho cante ja comunidad i sanu que ja sonen a que sotge Santa Rosa sotini allò que se toquen a que ens huel i puni que estes i crec peig a cornacana. Tunga katana campini apuniwa kim sakalloko arum pachajara kemas patkun pachajratu kyan kakipuni haltam haltam sarantubay jarakeham.